0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Melicotó.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

de nens podrits per tots els estats. Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien amb la

I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en ruïna.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33, un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès,

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Radio Montornès. Éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Bon dia i benvinguts a les mañanes de Ràdio Montornès. Des d'aquí us saludem al Miquel Zafra i la Núria Catxán. Avui diumenge 7 de juny de 2026. Què tal, com esteu? A punt de començar una nova aventura radiofònica de matins i concretament del cap de setmana. Com ja sabeu, la tendència és aprofitar dissabte i diumenge per recuperar alguns dels espais que més ens han agradat durant la setmana i que més curiositat han suscitat. Doncs avui diumenge hem fet una tria. No són tots els que estan ni estan tots els que som, però esperem que us agradi la tria. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bon diumenge a tothom. Com esteu?
1: Matí de diumenge, esmorzar tranquil, vermúting, menjar especial també, no sé, paella, canelons, aquestes coses dels diumenges, no?, que fem amb família i que fem, doncs, amb moltes ganes i molta intenció. Tu què dius?
2: Doncs em sembla un dia fantàstic per gaudir d'aquests moments més personals i familiars, no?, com tu estàs recomanant.
1: Tu què ets, més de paella o més de canelons?
2: Darrerament més de paella, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, hi ha molts caps de setmana que la paella no falta a casa.
1: Mira.
2: Sí, m'acostumo a fer jo l'arròs,
1: aquests arrossos. De peix o de...
2: De tot una mica, però...
1: Mar i muntanya.
2: Agrada,
1: tu ets molt de mar i muntanya.
2: Agrada molt més el de peix, sí,
1: sí?
2: El de marisc i sí, aquestes coses. Sí.
1: És més gustós,
2: bueno, marisc,
1: no?
2: Marisc, a veure.
1: Bueno, les gambetes...
2: Amb unes gambes, amb uns musclos...
1: Clar, sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé.
2: Sí, sí.
1: Jo sóc més de canelons, però és veritat que a casa no a tothom li agraden els canelons. Jo, quan veig una beixamel amb formatge per sobre, ja és festiu. A mi això ja és festiu. És veritat que la paella també m'encanta, però em crida molt l'atenció. Mira, aquests dies que he estat fora, no t'ho he explicat, però he tastat un àpat característic d'on vaig anar, i és patata amb bacallà, beixamel per sobre i formatge. Tot això al forn, com una pasteta, i ho menges com si fos uns canelons o una lasanya. Buah, Miquel.
2: Té molt bona pinta, sí, sí.
1: Brutal, brutal. De veritat, us recomano que ho feu algun diumenge. Anem al lío, va, que ens enrotllem, sí?
2: Vinga, anem, que hi ha molt contingut.
1: Doncs avui volem recordar que hem parlat amb el Jorge Martínez. Des de la Biblioteca de Montornès ens fa un recull de les activitats que tindrem durant el mes de juny. Bet Quadradas entra a la cuina i la Bet, quan entra a la cuina, terremoto asegurado. Bocaditos crujientes de pollo en la freidora de aire. Gazpacho de remolacha con ensalada de col lombarda y queso feta. Això és un dinar espectacular de diumenge. Sí o no? Doncs vinga, aprofitem i escoltem. La Melanie K, la veïna de Montornès Nord, ha fet una nova proposta musical, una cançó que es diu Made in Polígono. Ella ho té clar i nosaltres també. Doncs escoltarem la conversa amb la Melanie K. I acabarem amb el Àlex Suárez i la seva entrega de True Crime a les mañanes de la ràdio Montornès, parlant del Dennis Rader, un assassí en sèrie que encara està viu, té 81 anys i està empresonat a la càrcel. El Miquel Zafra, acabarem avui al matí de diumenge amb l'entrevista que va fer el Miquel Zafra al Carlos Maestre, un noi que no és la primera vegada que ve a les mañanes i que ens deleita amb la seva música. I aquestes són algunes de les propostes que us hem preparat per aquest diumenge. Us haig de dir tot seguit que és el Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments. Ja sabeu, vigileu, perquè cada 7 de juny se celebra aquesta data. L'objectiu és conèixer, detectar i prevenir els riscos que poden ocasionar els aliments en la salut de les persones. Generalment, accions que contribueixen a la seguretat alimentària, però també a l'economia, la salut i el desenvolupament sostenible. També us haig de dir que és el Dia Mundial dels Drets del Naixement. I és que quan naixem tenim un seguit de drets. Avui, 7 de juny, és Sant Gilberto i Santa Agilberta. Felicitats a tots, a totes, i que tingueu un dia meravellós. Si esteu d'aniversari, per molts anys, i aprofiteu tot el que aquest diumenge us pugui donar. Nosaltres us acompanyem, ni que sigui pel matí. Bon diumenge!

0: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Cachán i Miquel Zafra.
1: Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
2: Doncs directament cap a la Biblioteca de Montornès. Avui parlem amb el Jorge. Jorge Martínez, molt bon dia, salutacions.
3: Molt bon dia.
2: Què tal? Com estem?
3: Pues molt bé, aquí a la biblioteca, recordant que és un punt d'un refugi climàtic, encara que avui fa un dia més fresc que la resta de la setmana, però que sapigueu que la biblioteca sempre és un punt de refugi climàtic. A més, plena de cultura, plena d'activitats i d'accés lliure, també, si voleu, a internet.
2: Clar, que tot això sempre suma. I, a més, doncs, els companys que esteu allà, que també doncs, orienteu molt bé les necessitats dels usuaris.
3: Sí.
2: Avui parlarem de les activitats que teniu programades, perquè estem al mes de juny, i potser val la pena repassar una mica tot el que s'ha preparat per aquest mes, no?
3: Bueno, més enllà del mes, que també m'agradaria parlar una miqueta de les activitats d'estiu, perquè ja gairebé, bueno, falten 20 dies perquè arribi l'estiu, però gairebé podem repassar una miqueta les activitats que tenim per aquest mes, com tu ben dius, però ja podríem parlar també una miqueta del que s'està preparant perquè la gent agafi paper i boli i anoti, perquè és una activitat que no es poden perdre.
2: Molt bé.
3: Vale. Mira, comentem molt ràpidament el que serien les activitats, diguem, d'aquest estiu, que seria que el dia 11 de juny, que és el dijous que ve, tenim el nostre racó de contes, on la Yolanda normalment i jo algunes vegades expliquem contes. Uh-huh. El dia 12 tenim la trobada amb la que tanquem el club de poesia de la biblioteca amb el poeta Melcion Mateu, si alguna persona està interessada en venir a conèixer el poeta o l'agrada la poesia, és el moment ideal per començar amb el club de poesia. És l'últim dia, però també seria un moment ideal perquè és el dia que venen autors i autores a la biblioteca, sempre és un dia especial per nosaltres.
2: 12 de juny, hora?
3: A les 6 de la tarda.
2: Molt bé. Més coses?
3: Mira, després, per acabar el mes, tenim dues activitats. Una que és la mateixa, que són dos dies, el dia 25 i el dia 30 de juny, dura una hora i quart, i són tècniques de veu i interpretació de la poesia. També vinculat amb el nostre club de poesia, però és de lliure accés, només s'ha de reservar plaça, a Andràpolis, hem fet farem un taller per treballar les tècniques vocals i per poder interpretar millor tot el que són els poemes quan la gent vol llegir poesia en veu alta.
2: Ah.
3: I ho farem amb la Vicky, la professora de cant de l'Escola de Música.
2: Molt bé. Quin dia has dit, Jorge?
3: 25 i 30 de juny.
2: Uh-huh.
3: I ara sí, ara ja ens fiquem en el que podíem parlar o dir activitats d'estiu de la Biblioteca Rosa Leveroni 2026. Aquí uns aplaudiments.
2: Bien.
3: A més, perquè tenim un estiu ple d'activitats, perquè hem pensat que està, com et deia, que la biblioteca és un refugi climàtic, és un refugi cultural, i preferim ofertar moltes coses a l'estiu perquè la gent pugui venir i en recordar-se que estem aquí.
2: Uh-huh.
3: Vale? A més d'agafar llibres per totes les vacances. Mira, els dilluns, a partir del dia 29 de juny, el 29, el 6 de juliol, el 13 i el 20, tindrem dilluns de contes, totes les tardes, tots els dilluns, a les 6:30, tindrem diferents contes. El dia 29 de juny tindrem a la Susana Nebó. El dia 6 tindrem el Moi Aznar, el dia 13 a l'Anna Català i el dia 20 al Blai Sanabra. Cada dia, això ja ho passarem per internet, ho enviarem per correu electrònic, ho penjarem a la porta ben gran perquè tothom se n'assabenti, perquè són moltes dades i és una miqueta bogeria. Però la idea és dilluns de contes a la Biblioteca de Montornès, a les 6:30, a 6:45. Que dilluns no hi ha piscina perquè està tancada la piscina municipal. Vente a la biblioteca.
2: Clar.
3: I fem contes.
2: Molt bé, no?
3: Sí, sí.
2: Clar
3: sí.
2: Que sí. Dilluns de contes. A partir, has dit, Jorge?
3: De les 18:30. Comencem el dilluns 29 de juny.
2: Molt bé.
3: Dilluns de mes i aquí quatre seguits.
2: Toma ja.
3: Sí. Mira, els dimarts a la biblioteca, a les activitats d'estiu, seran dimarts de taller. Vale? Super, de tallers molt especial. Uh-huh. El primer, el dia 30 de juny, expedient panxa plena, hauran d'investigar a un llop que s'ha menjat tots els contes que parlen de llops. Tenim el llop, tenim els contes, només ens falten els investigadors i investigadores que vinguin a esbrinar què passa amb l'expedient panxa plena.
2: Molt bé. Edats?
3: De 4 a 9.
2: Perfecte.
3: Sí. Bueno, o poder de 6 a 12. Crec que aquest és una miqueta més gran. Sí, de 6 a 12, perdona, si... que m'he confós.
2: De 6 a 12.
3: Sí, aquest és una miqueta més gran.
2: Molt bé.
3: Mira, i després, la setmana següent, l'altre dimarts de tallers, tenim animals fantàstics del parc. També, superfantasia, aquest és un públic més, poden ser els nens i les nenes més petits, és una activitat familiar per gaudir en família, que a les 6 i mitja gairebé tancat la piscina, doncs us veniu a la biblioteca.
2: Clar.
3: Després de la piscina. I després, la Yolanda ens ha preparat per al dia 14 de juliol un taller que es titula L'exposició ideal, que ja quan parlis amb ella doncs t'explicarà a fil per randa com el que t'he pensat.
2: Molt bé.
3: Vale. Mira, continuem, eh?
2: Continuem.
3: M'encanta, aquesta part m'encanta, de veritat. Els dimecres, a les 6 i mitja, quan tanqui la piscina, us veniu cap aquí, perquè tenim els dimecres de ciència. Vale? El primer és el dia 1 de juliol i és desencriptem el missatge secret. Desencriptar vol dir esbrinar, saber com resoldre... Bueno, és meravellós aquest taller de ciència, és increïble.
2: Molt bé.
3: I un que em té fascinat, que és el dia 8 de juliol, que aquest és per més grans, perquè també volem abarcar totes les
2: edats.
3: Totes les edats. És el dia 8 del 7 és a partir de 13 anys. Una edat difícil a l'hora de venir a la biblioteca un dimecres a la tarda. Però ho intentarem, perquè l'activitat és biomedicina forense.
2: Uau!
3: Uau, eh? Uau! Clar, és que és espectacular. El que ofereixen les biblioteques ara és increïble. Ja, què diré, no? Però la veritat que em sembla meravellós.
2: No, i a més podeu despertar també, doncs, el cuc dels nens i les nenes que potser després, doncs, agafen aquestes especialitats a la seva vida, no? Jo vull ser, no?
3: Sí, sí, sí. Jo estic supercontent amb la programació que tenim aquest estiu, perquè és que en el liceu, tu dius.
2: Sí, sí, déu-n'hi-do.
3: Mira, el dijous tenim un experiment que ens agrada experimentar aquí a la biblioteca a nosaltres. Llavors hem creat, entre cometes, el que direm que és dijous de bufet llibre. Com si fos un bufet lliure, però de bufet llibre. Tindrem un aparador ple de llibres i els nens i les nenes que vinguin els escolliran, i entre l'equip de la biblioteca explicarem els contes que els nens i les nenes escollin. Em sembla superdivertit que no tinguin una temàtica, que siguin super, super diferents, que es vulguin escollir pel tamany, pel color, per la temàtica, pels personatges, pel que sigui, i nosaltres els explicarem i farem una sessió de contes ben diferent.
2: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, i encara em queda divendres, eh?
2: Divendres.
3: De moment un títol que jo crec que es quedarà amb aquest, que són Divendres en acció.
2: En acció.
3: Mira, aquest comença el dia 19 de juny, amb una activitat que és el tercer any que col·laborem, que és Llegim al riu.
2: Sí, sí.
3: Llegim al riu és una activitat que fem en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Institut, no sabria dir-te ara les sigles, no me'n recordo, CHHM o una cosa així, que el que es fa és un projecte de ciència ciutadana on persones del municipi van a investigar la microfauna del riu Mugent per saber l'estat de salut del riu i la seva biosfera, i a partir d'aquests estudis fer proposicions de com millorar la salut del nostre entorn.
2: Molt bé.
3: És molt interessant. Qualsevol persona que tingui interessos climatològics, de saber d'animals... Bueno, és superinteressant. Les altres dues vegades que ho hem fet ha funcionat molt bé, i proposem una baixada al riu aquell dia 19 del 6 a les 5, a les 4 i mitja.
2: 4 i mitja, al riu Mugent.
3: Al riu Mugent. I després, per acabar...
2: Més coses.
3: Ja estem a punt d'acabar, perdona, és que teníem una tela avui, haurem de recordar-ho tot això.
2: Sí.
3: Mira, i per acabar, els divendres en acció, tenim el dia 3 de juliol, Rumbesia, amb José Ponzano. Rumbesia és un espectacle de rumba, però on fan, on rumbegen, per dir-ho d'alguna manera, diferents poemes. Tenen una selecció de poemes i José Ponzano els canta els poemes a, com si fos una rumba. És meravellós. El fa, jo crec que abans de la pandèmia, em sembla, els vam tenir aquí una vegada i va agradar moltíssim. Vam fer una revetlla de Sant Jordi amb ells i va ser molt, molt, molt xulo, la veritat.
2: Quin dia has dit, de juliol?
3: El dia 3, divendres. Divendres en acció, divendres 3.
2: Molt bé.
3: A les 7 de la tarda.
2: Doncs ja ho tenim anotat. Toma allà.
3: I l'últim divendres en acció que tenim és el divendres 10 de juliol, vale? Que és amb el Martí Pere Ferrer, que és un actor, dona... o fa una interpretació literària, una interpretació teatral, perdona, que es titula A les meves bibliotecàries, i parlarà aquí a Montornès, de qui parlarà, si no? De la nostra bibliotecària que posa nom a la biblioteca de Montornès. Parlarà de la vida i obra de la Rosa Leveroni, poetessa catalana, que ja sabeu, que va passar la seva vida entre llibres, a les biblioteques, i entre les biblioteques, ell diu que va passar la vida entre la solitud de les biblioteques i el desamor, por solitari. Llavors tenim moltíssimes ganes de veure el que ens ha preparat el Martí Pere Ferrer per parlar de les nostres bibliotecàries estimades, en aquest cas, com dic, de Rosa Leveroni.
2: Molt bé. Un món d'activitats, no sé si encara queden més.
3: No, ja està, seria això. I tot això estarà perquè ho agafeu entrades ben aviat, ja hi ha algunes, les del mes de juny ja les tenim totes penjades a Entràpolis, les de juliol ben aviat les podeu trobar a Entràpolis per...
2: Entrades gratuïtes.
3: Entrades gratuïtes a tot.
2: Doncs ja veieu, tenim un ventall, de possibilitats per totes les edats a la nostra biblioteca municipal. Avui ens ho ha explicat el Jorge i estem ja al mes de juny, recta final, i arribaran les vacances. Sabem ja els dies de vacances a la biblioteca?
3: Sí. La biblioteca tancarà 3 setmanes a l'agost. Tancarà... Sempre em confon com dir les vacances, perquè no sé si dir l'últim dia que estem oberts o el primer dia que estem tancats.
2: Ah!
3: Clar, perquè estem tancats el dia... O sigui, l'últim dia que estem oberts és el divendres 7 d'agost. Llavors, el dia 10, dilluns, ja no estarem aquí.
2: Molt bé.
3: Seran 3 setmanes. Llavors, el dia 31 d'agost ja estarem oberts. La primera setmana de setembre estarem aquí.
2: Molt bé. Perfecte. Doncs ja tenim les vacances de la Biblioteca de Montornès. I tornarem a parlar d'aquí a uns quants dies i començarem també a fer una mica de repàs de propostes per portar a l'estiu, no?
3: Sí, clar que sí. Parlarem de tota la literatura que faci falta.
2: Molt bé. Doncs Jorge, no sé si vols afegir alguna cosa més.
3: Que moltes gràcies per trucar i que us esperem aquí com tots els dijous de 9 a 1 i de 3 a 8.
2: Doncs ja sabeu, refugi climàtic a la nostra Biblioteca Rosa Leveroni. Una abraçada ben forta, Jorge Martínez. Gràcies.
3: Adeu, adeu.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Muy buenos días y bienvenida de nuevo a las mañanas de Radio Montornès. Bon dia, Bet Quadradas.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estem?
1: Doncs estem molt bé.
0: Això sempre és una bona notícia.
1: Sí.
0: Doncs anem a entrar a la cuina, ens preparem per fer delicatessen i avui ens vol sorprendre amb unes galetes sin gluten de Fabián León. Primero, qui és Fabián León?
1: Mira, Fabián León és un chef que va participar a Masterchef i que, bueno, és un noi jove que ara està fent... Sempre fa receptes pues, molt alternatives, bueno, no alternatives, sinó receptes per tothom. Té molt en compte tot el que són les intoleràncies i llavors les seves receptes normalment són bastant saludables i també pues, sense gluten, sense lactosa. I aquest noi és el que fa amb nosaltres a Thermomix, tenim un podcast de cuina i el fa el Fabián amb personatges famosos. Llavors, la veritat és que vam tenir un evento, no fa molt, a Madrid, i ell ens va compartir aquestes receptes, aquestes galetes, perdó, les va fer allà, i és una recepta que no trobareu a Cookidoo, però que com que tenim l'opció de crear receptes, doncs jo la he creada, i així la puc fer també amb el siguiente, que és la gràcia. I és una recepta molt fàcil. Jo no sóc gaire de dolços, ja ho sabeu, però aquestes galetes són la meva perdició. Si hi ha d'aquestes galetes, cada vegada que passo per la cuina...
0: Agafes una.
1: Sí que és veritat que són petitones, són del tamany d'una nou i que, bueno, doncs són bastant saludables. Llavors, mira, és allò per tenir un... Allò que dius, em ve de gust un mos dolç, doncs aquestes galetes... Em semblen ideals i el que més m'agrada és que, com que són sense gluten, doncs les pot menjar tothom.
0: Doncs endavant. Jo t'haig de dir que aquesta setmana he fet el brownie senzill i no puc parar de tastar. Faig trossos petits, però és mi perdició, també t'ho haig de dir, perquè surt boníssim. I té quatre ingredients, es fa super senzill i està boníssim. Doncs anem amb aquestes galetes que crec que m'aficionaré també.
1: Sí, llavors, la gràcia és que només surten 12 galetes, llavors està molt bé. Perquè si sortissin 24 ens les menjaríem.
0: Clar que sí.
1: Llavors, en surten 12 i està molt bé. Val? Llavors, necessitem 60 grams de farina de coco.
0: Ah, mira, jo tinc farina de coco i no sé amb què utilitzar-la.
1: Doncs veus?
0: Farina de coco.
1: 60 grams de sucre de coco.
0: Sucre de coco, molt bé.
1: Mitja culleradeta de bicarbonat.
0: Molt bé.
1: Un pessic de sal. 50 grams d'oli de coco.
0: Oli coco.
1: 50 grams. 50 grams de crema de fruits secs. En el meu cas, de cacauet.
0: Això t'anava a dir, pot ser cacauet?
1: Sí.
0: Vale.
1: El contrast li queda molt bé. Una miqueta de vainilla, d'essència de vainilla.
0: Sí.
1: I un ou.
0: I un ou.
1: Opcionalment se li poden posar 80 grams de xocolata 70%, però a mi personalment m'agraden sense xocolata.
0: Ah, sí?
1: A mi sí, perquè m'agrada trobar-li aquest gust del coco i el cacauet. Amb la xocolata també estan bones, eh? I jo us diré en quin moment li podeu posar la xocolata.
0: I quants grams de xocolata has dit?
1: 80.
0: 80.
1: Vale? Aquesta recepta ja la teniu publicada en el meu Instagram.
0: Ah, sí?
1: També, eh?
0: Ah, sí. Vale.
1: Llavors, si aneu al meu Instagram, allà ja està publicada.
0: Bet Quadradas, oi?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Vale? Llavors... Prescalfem-me el forn a 180 graus.
0: Ja les veig. Quina pintaza! Quina pintaza! Uau!
1: Prescalfem el forn a 180 graus, a dalt i a baix, sense turbo. Si li volem posar la xocolata, és el moment de ratllar-la. Llavors posaríem la xocolata a dins del got del Thermomix i ratllaríem 3 segons a velocitat 7. I reservaríem aquesta xocolata que hem ratllat amb un bol, vale? Llavors, és superfàcil. Posem tots els ingredients dintre del got, és a dir, la farina de coco, el sucre de coco, el bicarbonat, la sal, l'oli de coco, la crema de cacauet, la vainilla i l'ou. Si li posem el xocolata, també li posem i barregem 10 segons al 4. Ja està, ja les tenim. Què te parece?
0: Buah, fàcil, fàcil, fàcil.
1: Vale. Agafem una safata de forn, amb paper de forn, i fem boletes del tamany d'una nou.
0: Molt bé.
1: I anem col·locant les boletes a la safata i les aplastem una miqueta. Són unes galetes que es craquelen, vol dir que els hi surten com ratlletes, vale? És com que sobren.
0: Sí, com això, la sensació és aquesta, que sobren.
1: Sí, que sobren, però són així. Llavors, per això les aixafem una miqueta. No cal que li feu formes, perquè no les, només rodonet, perquè si li feu forma, com que és una massa així com molt untuosa, no l'aguantarà. Llavors, boleta, i la boleta una mica aixafada i ja està. A mi me'n surten 12.
0: Perfecte.
1: Les posem al forn, que el teníem a 180 graus, i fornegem.

0: mica, eh?
1: Sí, ara que ja ve el bon temps.
0: Ja ve el bon temps. Doncs vinga, com que últimament, ja quan he anat a comprar, ja he vist que hi ha síndria, a mi em venia de gust fer una cosa amb síndria.
1: Ah, mira.
0: Aquesta beguda la teniu a la nostra plataforma de receptes, a Cookidoo, i es diu bebida fresca matutina.
1: Vale.
0: I surten 4 gots de beguda.
1: Molt bé.
0: I és aquestes de pim-pam-pum, també, és que aquestes a mi m'agraden molt.
1: Bebida...
0: fresca matutina.
1: Molt bé.
0: A mi a vegades la gent em para pel carrer i em diu, però és que, com pots fer tantes coses? Jo no sé com tienes tiempo. 10 minuts, es fan 10 minuts.
1: Sí, hi ha coses que són ràpides.
0: Clar.
1: De vegades ens costa posar-nos, eh?
0: O trobar. Sí. Llavors, ingredients. Necessitem 30 grams de suc de llimona.
1: Uh-huh.
0: Recient exprimit. Una poma. Més igual, el tipus de poma que sigui, sense cor, tallada en quarts, i si la podem posar al congelador una estoneta abans, tenir la previsió el dia d'abans per la nit, li traiem el cor, la tallem en quatre i la posem al congelador, llavors estarà més bo perquè tindrà aquesta textura fresca a la nostra beguda. Vale? I llavors necessitem 500 grams de pulpa de síndria. La partim, la tallem, li tallem la pell i el mateix també ho podem posar en el congelador. A la nit agafem un tàper, tallem la pulpa de la síndria amb trossets i la poma i ho guardem al congelador. I al matí, quan ens aixequem, ja ho tenim llest. D'això, a vegades, quan estem per la cuina, tenim una poma que està poxa o la síndria que ja fa dies que en mengem i ningú en vol, ho guardem en un tàper i així ho tenim preparat per un dia per fer un esmorzar. Doncs... no tirem mai res, congelem. I tenim fons, vale? 5 grams de gingebre pelat.
1: Val.
0: I 10 fulles de menta. La menta,
1: sí,
0: que jo això no ho sabia i ho he descobert, tu compres menta en el súper i aquesta menta que compres, en branca, la poses en una ampolleta mona amb una mica d'aigua i dura la vida.
1: Ah, sí?
0: No fa malbé, no li fa falta estar a la nevera.
1: Ah.
0: Inclús si passen molts dies treu arrel.
1: Ah.
0: O sigui que ara jo sempre a la cuina sempre tinc un
1: una branca de menta.
0: Sí. I s'aguanta molt bé.
1: Mira, cosa nova, vegades, cosa nova.
0: Sí, a vegades la del balcó se m'oblida de regar-la. Com que estic a la cuina la veig sempre i llavors pues, no dura tant com una planta, però mira, és una manera de tenir menta fresca.
1: Està molt bé.
0: I 100 grams de glaçons de gel.
1: Sí?
0: Vale, doncs vinga, col·loquem en el got el suc de la llimona, la poma i la síndria que l'hem congelada, el gingebre, les fulles de menta i els glaçons i triturem 2 minuts.
1: I ja ho tenim.
0: Ja està.
1: Ja ho tenim.
0: Doncs busquem una copa o un got, el nostre got preferit, i servim immediatament i ho acompanyem amb un parell de galetes sense gluten del Fabian.
1: Uau.
0: I ja tenim energia per començar el dia a tope.
1: I a més d'una manera diferent, no? Que sempre fem bocata o fruita o cereals, doncs de tant en tant també canviar, no?
0: Clar, i aquesta beguda, en aquestes ampolles que ens emportem ara a l'aigua per anar a treballar, com que aguanten el fred, escolta'm, ens aixequem pel matí, ens la fem i som la sensació de la redacció, de la ràdio, de l'oficina o de qui sigui, eh?
1: Clar que sí. La veritat és que té molt bona pinta i això segurament serà un èxit, clar que sí. Doncs aquí ho tenim, Bet, avui unes galetes sense gluten del Fabián León, ja sabem qui és, i una beguda, la veritat és que refrescant, saludable, perquè sabem el que porta, i a més que ens anirà molt bé perquè tot és natural. Bet, com sempre, ens hem de posar les piles i va, que són 2 minuts, no?
0: Sí. Al final, a vegades és només qüestió d'organitzar-se una mica i tenir alguns ingredients a la nevera o tenir cosetes congelades i llavors la veritat és que és un moment.
1: Doncs bé, com sempre, una abraçada ben forta, gràcies i feliç setmana. Tornem a parlar d'aquí uns quants dies.
0: Vinga, doncs.

0: Fins aviat.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: rastro.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Silenci, sisplau.
5: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

Programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33, un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
2: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
1: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
2: Ah, doncs ara que ho dius?
1: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
2: doncs,
1: per tant...
2: Ah, doncs mira, ara m'has fet dubtar.
1: Mira, no... mira que creativa que ets.
2: Sí, sí, sí. Desmemoriada també.
1: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
2: Doncs ho revisaré i si és així, en buscarem alguna altra, sí, sí.
1: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
2: No, al contrari.
1: No ha vingut aquí?
2: De petita. Jo vaig fer classes de guitarra de petita.
1: Ah, sí?
2: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
1: Sí?
2: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
1: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
2: Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
1: no, eh? Jo ho vaig fer una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar el gegant del Pi i el boig per tu. Són les dues coses que sé tocar
2: amb guitarra. Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna
1: cosa. I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el meu recorregut instrumental.
2: Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava fer-ho amb dues parts, però dic, no, ho farem amb una part i ja buscarem un altre instrument.
1: Ho intentarem encabir, no, Gui?
2: Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
1: Sí.
2: Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat, però amb les dues corbes i la cintura pronunciada doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos i que es quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
1: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
2: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia. Sempre busquem la màgia,
1: sempre,
2: tu i jo.
1: Sempre, sempre. Per tant, fem-ho bonic.
2: Sí, sí, doncs no. La forma de buit de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica. Perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs, és còmoda per tenir-ho a la cama posant, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
1: El romanticisme.
2: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
1: Oh, jo el boig per tu i el gegant del Pi, sí.
2: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
1: Però sí, ho doncs, entenc, és que és atractiva la guitarra ja en si, no?
2: Sí, sí, sí, doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
1: Tothom ho intenta,
2: tothom
1: que si quedin ja és un altre tema, no?
2: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
1: Anem a ballar, doncs. Vinga,
2: va, en Peret.

0: gitana, hechicera i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí. Has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar,
1: més o menys,
0: diguéssim, no?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, també.
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica i el problema, això ve d'un problema,
0: A veure.
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
0: clar,
1: prou.
0: Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
0: sí?
1: Que és el Leo Fender.
0: Què va fer en Leo?
1: El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
0: Bé, no. Un bon principi,
1: doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada, on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
0: Clar,
1: no?
0: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
1: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i ell anava dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
0: qui n'entengui segurament ja...
1: Sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
0: Doncs té la seva gràcia.
1: Com ho veus, és com si nosaltres ara ens posem, pues això, a inventar una guitarra.
0: Potser podem reinventar-ne una, eh?
1: També és veritat, sí.
0: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, que si no es queden
1: sí,
0: en idees,
1: sí.
0: Es
1: tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits, que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
0: Passen coses.
1: Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
0: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí, tu i jo la recuperem.
1: Ah, sí, vinga.
0: Que ara farem un grup.
1: Sí, un bon grup farem, sí, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, sí, la sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
0: Ah.
1: Com ho veus?
0: Que pot tenir part de raó.
1: Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil, era una manera de fer-ho, no?
0: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
1: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Mm-hmm. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
0: Completament.
1: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
0: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
1: Sí, sí, sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
0: Corcovell.
1: Sí, veus que no ho sé dir, això de...
0: Corcovell.
1: Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
0: A veure, anècdota.
1: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
0: Corcovell.
1: En Corcovell?
0: Sí.
1: Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa que sóc com asimètrica, doncs
0: és molt original, la Roser.
1: Tinc un estil.
0: Sí, propi.
1: Propi.
0: A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués, són de la Roser Martínez, i jo sí.
1: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
0: Exacte.
1: I em costava molt.
0: Perfectament iguals, no?
1: I em costava molt, o sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per diríem, solucionar un tema i es va convertir en el que dèiem en un estil
0: identificatiu.
1: Sí, sí, sí, sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
0: Una bona lliçó.
1: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
0: Vinga, doncs l'escoltem.
1: Vinga, va.

0: el gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré. Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny, de fet on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com la teva, ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
0: Oh. No? Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Si faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades, eh?
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en Jan, eh? Jo sempre dic molt. La del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses, pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-les. O bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella
0: idea... Ja és endavant.
1: Clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
1: la idea. Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico en les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees perquè en un futur seran bones.
0: Doncs bons consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys,
0: Carai,
1: sí,
0: que han sortit d'aquest calaix que dius,
1: Sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
0: El calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir, amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar de, com es diu, a veure, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: O tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a tretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions. Sí, què faríem,
1: sí,
0: tio, amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problema on també, eh?
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina idea, eh?
0: A tu que et feien mal les ungles mossegades, imagina't les dents.
1: Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb una altra. A l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única, O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de tres guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí. I ara te parlo de la Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir que...
0: Aquesta va anar bé.
1: La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir... Li va dedicar una cançó i tot, eh? Perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, eh? I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, es va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
0: Per la guitarra.
1: Per la guitarra. I es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
0: com
1: sortir.
0: Com el seu bebè, no? Allò...
1: Clar, no, no, i li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història. I li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
0: Que tragi romàntic tot plegat.
1: I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit bé, això? Sí? Saps aquell riff de Satisfaction?
0: Sí.
1: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
0: Ho va tatarejar.
1: Ho va tatarejar. I després es va dormir i resulta que l'endemà, quan ho va escoltar, tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
0: Almenys no va sobregravar la idea, està bé. Igualment.
1: No, no, tenia això, no? O sigui, que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
0: No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
1: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
0: Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
1: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
0: La musicoteràpia.
1: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... que tenen tocar la guitarra, doncs com a part del tractament.
0: És que la música és vida, ens dona vida la música.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que mira, la guitarra és medicina.
0: Ens queda alguna anècdota més o no?
1: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
0: Sí.
1: Doncs n'hi ha una altra que valia...
0: La guanya, no?
1: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
0: Home,
1: bueno, sí, sí, quasi
0: 700.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
1: Ja un cop parlant de 2 milions, és com dius bé.
0: Sí, no, calderilla.
1: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
0: Oh!
1: L'Eric Clapton, en Mick Jagger, en Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar, i això, i els diners que es van subestar van anar, doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004, te'n recordes?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs van anar per aquí.
0: Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de pertot, i hi han les guitarres penjades al sostre, firmades pels artistes, vull dir que mira dit això, anècdota aquí, també posada.
1: Sí, sí, sí, sí, mira. I ara jo crec que d'aquí...
0: Cap al consultori?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, som-hi.
1: Va.
0: Doncs clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
1: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant, eh?
0: A veure, explica'ns això.
1: Bé, jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, la que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
0: No escolta res més, només la guitarra, no?
1: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això,
0: sí,
1: hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment de
0: sí,
1: concentració
0: consciència
1: total.
0: Consciència plena.
1: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
0: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, Roser?
1: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això és veure molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument,
0: sí,
1: doncs fas un exercici mental que no vegis.
0: Clar, veus tota la composició al final, eh?
1: Sí, i ho entens diferent una cançó, eh?
0: Carai, home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
1: no? Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, Creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
0: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
1: Ho miraré, ho miraré.
0: Ho comprovarem, eh? Perquè ara ja portem uns quants programes.
1: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
0: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats, jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
1: dels
0: dos més populars.
1: Sí,
0: però bé. Ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
1: venir
0: ganes.
1: Vinga, toquem les cordes una mica.
0: Sí,
1: amb les dents no, eh?
0: No, amb les dents no.
1: Jo no, eh?
0: Pobretes dents.
1: No, no.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Radio Montornès, 91.2 FM.

0: ideia? Ràdio Montornès
1: 91.2 FM. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som. Així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Para los atrevidos.
3: What's with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Estaba pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos.
8: Oh,
2: y en definitiva, para todos los alumnos,
9: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
10: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la Laura Angmeri.
4: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

More Than This. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Bryan Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de dijò que hi ha megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia, així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautó a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també a Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde, Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, Que noche la de aquel día, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: "Crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre", deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: "M'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert." Gràcies. "I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai, Maria Antònia Portus Rigau." Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida, una cançó especial per tu?
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, que és...
2: Hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, eh? Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar,
1: no
2: sí,
1: diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments. O sigui que aquesta música creus que s'assembla a aquesta anterior.

0: cuidat. Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Ella... Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan en la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial Cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

0: Aquí, Batiato, ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, ja veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Batiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència.
1: Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.
0: Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar.
1: Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale.
0: Batiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor.

Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu a l'Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno, diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar i també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: La mare dels ous.
1: Notícies fresques, convidats a proximitat i música d'arrel.
0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
2: Molt bona tarda, amics. Avui és divendres 5 de juny de 2026. Benvinguts a La Mare dels Ous, un programa sobre cultura i música popular. Bon vespre, Toni!
3: Bon dia. Encara fa sol.
2: Fins a les 10 del vespre, fins a les 10 del vespre, quasi bé.
3: Bon dia.
2: Bueno, ho direm així, doncs. Avui farem les seccions habituals, però a més tindrem al final del programa el convidat. I bé, ahir va ser Corpus, dia de processons, dies de catifes de flors, dia de patum, però la patum encara queda diumenge. Per tant, segueix el Corpus.
3: El Corpus, visca el Corpus.
2: Exacte. Molt bé, i avui començarem, perquè tinc ganes de començar amb una peça de la patum, però no amb les peces que posem sempre, sinó amb un grup que es diu Strombers. Strombers és una banda formada a Cardona l'any 1998 amb una trajectòria de més de 10 anys i sempre sense perdre el seu caràcter jove, festiu i gamberro, que els ha portat a ser dels grups capdavanters de la Festa de Catalunya. El seu estil barreja l'esca, els ritmes llatins, el reggae, el rock i el country per aconseguir un so inconfusible i sempre festiu. Strombers ha esdevingut tot un referent de les festes populars d'arreu de Catalunya. El grup sempre ha mostrat interès en homenatjar la cultura popular, les festes i sons d'arrel, com són Sant Joan, la Patum o els castellers. I ho ha fet amb cançons. D'aquí surten temes com La nit de Sant Joan, Patum, Rei Carnestoltes, Pessebre ideal o Tocant el cel amb la mà. El 6 de setembre del 2013 s'enregistra un doble CD i DVD en directe a la plaça de Braus de Cardona, en el marc de la Festa Major, on es repassen els temes més emblemàtics del grup. I aquest treball porta per títol 10 anys de festa il·legal, en clara al·lusió al primer disc que ells van fer, que es deia Fiesta Ilegal Volumen 1. Realitzat el 2003. Bé, la gira d'aquest disc s'engega el 5 de febrer a la Sala Apolo de Barcelona en una festa sense precedents que va pretendre reproduir la nit de la gravació d'aquell sisè treball, on hi varen participar també colles castelleres i un munt de convidats i amics del món de la faraula. Doncs The Strombers, de l'àlbum Blue del 2006, Patum!

0: È come se hai fos.
1: Ja, beh, facciamo una mica al ritmo, no?
0: Cremarem tot.
1: Bé, parlarem ara d'un grup de música folk que és d'Aragó, es diuen Biel Anuell, que els seus repertoris divideixen cançons cantades tant en castellà com en aragonès. Bueno, i avui us posarem una que canten en català.
0: Sí, és una anècdota, eh?
1: Una anècdota?
0: Sí.
1: Bueno, està molt a prop, potser si els encomana.
0: Ah, potser sí.
1: Van néixer als anys 80 entre un grup de joves amb interès en la música popular aragonesa. Durant aquests primers anys van aprofundir en les arrels de la tradició musical aragonesa i van construir instruments típics d'Aragó, com les gaites de boto i les dolçaines, entre altres. El seu primer disc van ser Les Aves i les Flores, en aragonès, Aus Aus e As Flors, ja veus que s'apropa molt,
0: no volia gaire.
1: Que va ser publicat el 94. En el seu segon disc, Sol Ombra, publicat el 98, es van incloure més percussions i melodies de la gaita de boto. L'últim disc del grup fins ara és Sol d'Hivierno, que va ser llançat el 2006. En aquest disc es barregen els arrels aragoneses i andalusines i també han realitzat recopilacions del patrimoni oral i musical d'Aragó que han estat publicades tant en llibres com a discos. Tenen molta feina perquè l'Aragó, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí.
1: Saps què diuen a Aragó? Bueno, a la part nord d'Aragó. Aragó, generación.
0: Ah.
1: L'Arbre Volador es va publicar l'any 2025, nou disc que es presenta dins d'un preciós llibre il·lustrat que inclou un diari de viatge, un documental i una guia Biel Anuell, les festes populars, enclavaments llegendaris i restaurants del Pirineu Aragonès, perquè deu estar patrocinat.
0: Segurament.
1: L'Arbre Volador dona ales a les arrels musicals de les quatre valls del Pirineu, on s'enclava el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut, Broto, Bió, Puertolas i Bielsa. Es tracta d'un projecte multimèdia que, acompanyat d'una gira de concerts, celebra el 40è aniversari del grup. L'edició inclou un enllaç per visionar els 12 videoclips gravats en diferents espais naturals amb la col·laboració dels músics i veïns d'aquestes valls. Amb tots vosaltres, cantant en català o aragonès o una mescla dels dos...
0: No, aquesta és catalana.
1: De l'àlbum Biel Anuell i la Fraternité, La Dama Dragó.
3: La Mare dels Ous, a Ràdio Montornès.

0: I ella, noi, bueno, han acabat parlant en castellà, però bueno, és un trosset. Aquestes col·laboracions que fan.
1: Estan entrenant.
0: Sí, s'estan entrenant. Molt bé, doncs ara...
1: Tu te'n recordes quan van venir aquí?
0: Villanueva?
1: No va venir aquí Villanueva, on balla?
0: No, Villanueva no.
1: Qui van... Oh! Sí, home,
0: sí, sí,
1: amb
0: sí.
1: Esferrer.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Una nit memorable.
0: És veritat, Villanueva, hòstia.
1: Sí, sí.
0: És quan portàvem grups
1: d'altres, d'elit.
0: Exacte. I de tot el... Hòstia, déu-m'hi-do.
1: D'elit, no, d'elit.
0: D'elit, d'elit. Doncs ara et quedaràs parat perquè he trobat un senyor que es diu Domingo.
1: Domingo de... Deu ser de...
0: Amu, eh?
1: Deu ser d'Argentona.
0: Domingo... No, no és d'Argentona. Domingo és un projecte musical nascut el 2020 a Vilanova i la Geltrú, que en aquests dos anys ha fet un petit forat en la creació musical en català. Un autor, David Andreu, que és aquest el Domingo, i un productor, Vidal Soler, que han escrit, compost i enregistrat dos àlbums amb un estil molt personal. L'any 2020 van debutar amb l'àlbum En Sèrio, 10 temes ben diferents entre si, però al mateix temps tots junts formen una unitat de temàtiques personals.
1: Vols dir?
0: Vols dir. El segon àlbum, Ganes de Brassens, fou un recull de 10 temes originals de George Brassens, traduïdes al català i adaptades a la rumba. I el darrer ha acabat de sortir, va ser el setembre de l'any passat, Idees de Rumbero, és un recull de 10 cançons també, amb molta personalitat i unes temàtiques més domingueres que mai, i el concepte que l'acompanya és aquests rumberos no se'ls pot deixar sueltos, que te la lien. Doncs de l'àlbum Ganes de Brassens del 2022, La mala reputació.

0: Doncs mira què et diré, que a mi aquí em falta, només em falta l'acordió del Carles Belda.
1: Sí, no?
0: El domingo aquest, saps? M'està omplint un forat que tenia jo, eh?
1: Sí?
0: Sí, perquè aquesta cançó...
1: De Brassens?
0: Aquesta cançó és com una bandera.
1: Sí.
0: Diu que el Paco Báñez deia que ningú no podia seguir, no volia seguir l'abanderado, no?
1: Sí, exacte.
0: Pues per mi aquesta cançó és com una bandera.
1: Doncs mira...
0: I ara m'està omplint un forat.
1: I a més traducció al català. Jo suposo que és una traducció lliure, eh?
0: Home, sí, una traducció lliure.
1: Bastant lliure.
0: I si tingués l'acordió del Carles Belda seria l'hòstia. Bé, recordeu que som al 91.2 de la FM, al Ràdio Montornès, i que la Mare dels Ous, que és el programa que esteu escoltant, es torna a passar el diumenge a les 7 de la tarda.
1: Molt bé,
0: vale?
1: Fantàstic.
0: Mira, fa 15 dies us parlàvem de la Calrau, i ara us parlarem del que ha decidit
1: separar-se.
0: Bé, separar-se o continuar el camí en solitari.
1: En solitari.
0: Amb el nom de Bandolimejant, que és el projecte amb què es presenta Joan Boada, aquest cantautor folk mostra la vessant més compromesa i combativa en tocs de pop a CDR, la seva darrera referència. Comença cantant a la vida com sempre s'ha fet, però de seguida s'embala amb els vents més rítmics d'hostiats, on canta els represaliats que encara resisteixen. Diu, no tindran prou presons per posar-ne. Una cançó feta gairebé de lemes, tenint clar qui són els que marquen el ritme. Ho canta més suau a On Crema, i així va desgranant un repertori per escoltar i cantar més d'un cop. Ha musicat un text del periodista Carles Capdevila, titulat Plantaré cara, el text que... el va trobar ja quan el va publicar com a columna al diari Ara. És un text prou popular i conegut que en el seu moment va fer furor a les xarxes. Parla de fa 4 o 5 anys amb en Carles encara viu i cal dir que la idea de musicar-lo ja ve d'aleshores. Ell mateix diu que, malgrat que pugui semblar una mena d'homenatge, no ho és. No n'era la intenció. La idea artística de combinar el text, un text potent i contundent com hi ha pocs, llegit per una veu potent i competent, que és la d'en Jordi Martínez Vendrell, i amb una base de música forta a sota, creant un ambient especial i catàrtic al voltant de la lletra, ja la tenia pensada fa temps. D'en Joan Boada, de l'àlbum CDR, Plantaré cara.
2: La Mare dels Ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
3: Desconfiaré sempre de qui no respecti la meva llengua, perquè en fer-ho demostra que no em respecta a mi i alhora que no respecta un bé cultural essencial. Desconfiaré sempre de qui no trobi normal el seu ús institucional i simbòlic, perquè no troba normal la meva realitat cultural i perquè a sobre es pensa que té dret a decidir què és la normalitat. I curiosament la normalitat és ell i no jo. Desconfiaré sempre de qui digui que el meu problema no és real, perquè em menysté a mi i perquè es creu amb el poder de decidir què és real i casualment també ho és ell i no jo. Desconfiaré sempre de qui digui que les llengües són per entendre'ns i no per crear problemes i faci servir aquest argument per crear problemes amb les llengües. Desconfiaré sempre de qui manipuli realitats deliberadament i gosi acusar llengües perseguides de ser les perseguidores.

Desconfiaré sempre de qui vegi com a despesa innecessària la promoció de la meva llengua i com a inversió imprescindible la promoció de la seva. Desconfiaré sempre de qui vulgui acomplexar-me perquè parlo amb naturalitat la llengua dels meus pares. Desconfiaré sempre de qui em negui la llengua perquè em sento compromès amb els que l'han salvada, perquè jo la pugui ensenyar als meus fills. I procuraré enfadar-me poc. Només el que jo trobi normal i davant d'amenaces que jo consideri reals. I sempre, però sempre, plantaré cara.

0: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.
1: Para bé l'orella, és l'hora...
2: de les notícies fresques, molt fresques.
3: Senyors, el divendres a la plaça del Rei s'acaba... Però encara no, encara no, encara no, encara no, encara no. Perquè avui, com cada divendres, primer hi ha els tallers de dansa a càrrec de la Poitou, la Llària, Pondini, a les 8. I a les 9 del vespre hi ha el ball amb la Sarauà Dabke. No sé què vol dir Dabke, però bé.
4: No sé ni qui són.
3: No, jo tampoc, no els he sentit mai. I recordeu que el dia 19, que serà d'aquí dues setmanes, hi actuarà, faran un punt de trobada exiliat. Ja ens explicaran exactament què vol dir això de punt de trobada exiliat.
4: Hauríem de dir que ens visita el papa?
3: No.
4: No, vale. Pues llavors presentarem un llibre titulat Corpus, la festa de les festes, d'Amadeu Carbó, de col·lecció L'Ermità, d'Edicions Morera.
3: Sí.
4: Un relat també interessant amb què descobrirem els orígens i el recorregut històric de la festa del Corpus, d'on provenen bona part dels elements de les nostres festes populars. L'ou com balla... No hem de dir-ho del papa?
3: No.
4: Les catifes de flors...
3: Vols dir-ho?
4: Les enramades, els gegants, l'àliga, el drac, els diables, els cavallets cotoners... Tots els elements i expressions que participen de les nostres festes actuals tenen una part molt important dels seus orígens en la gran processó del Corpus Christi. Vol dir que això del papa no és una processó?
3: Això és una processó i ja veuràs quin merder que hi haurà a Barcelona.
4: Això vol dir que potser no poden celebrar el divendres.
3: Buf! I tenim un altre de llibre que és Montserrat, tradicions i llegendes de Joan Amades, introducció d'Antoni Serès, col·lecció també de l'Ermità Edicions Morera. Al llibre trobareu tota una sèrie de tradicions i llegendes populars recollides i cantades pel gran folclorista Joan Amades i gelats. En total són 62 petites històries dedicades a la Muntanya Santa, màgica, simbòlica, misteriosa, on no falten els encanteris, les aparicions o els dimoniet que tempta els pelegrins, a més d'un bon recull de refranys, tots acompanyats pels gravats d'Enric Ricard.
4: Que ara que estaves explicant la notícia aquesta de la presentació del llibre de Montserrat,
3: sí,
4: i regalaran una còpia al papa, no?
3: Però si no l'entendrà, està en català.
4: Dissabtes 13 i diumenge 14, Sant Antoni Abat? No, Sant Antoni de Pàdua.
3: De Pàdua,
4: Sant Antoni de Pàdua, dia 13, dissabte. Atenció que a la Garriga, no sé d'on s'ho han tret això, però a la Garriga, l'Associació de Violes de Roda de Catalunya organitza un curs intensiu de cap de setmana dedicat a la viola de roda.
3: Això va passar l'any passat, que es van formar com a...
4: com a associació.
3: Com a associació, sí.
4: Com es diu? Associacionisme.
3: Associacionisme!
4: Mira, bé! La Garriga acollirà el curs intensiu de viola de roda impartit pel reconegut mestre Steve Tiller, una figura de referència internacional en la interpretació i la pedagogia de l'instrument.
3: Molt bé, recordeu que les notícies acabaran dient que diumenge hi ha l'últim salt de plens. Per tant, si no ha anat dijous, que hi vagi demà, que hi vagi diumenge.
4: L'any que ve tornaran a saltar, no?
3: No, l'any que ve tornaran a saltar, però
4: t'han posat així, una manera tan cerimoniosa de dir que és l'últim salt de plens.
3: Sí, sí, sí.
4: Quina por.
3: Molt bé, doncs d'aquí hi ha les final de notícies. I ara us presentarem una altra vegada, perquè ens agrada bastant aquesta senyora, es diu Joana d'Arc, És un projecte musical que neix amb la intenció de traslladar el moment actual d'aquelles cançons que van deixar constància del costumisme i les tradicions del segle passat. A la Lireta, el seu primer EP, Joana d'Arc, busca acostar aquestes melodies tradicionals al públic actual i experimentari, fent una reinterpretació adaptada del context sonor contemporani, tenint especial pes la música electrònica. La Lireta es basa principalment en una de les obres més importants de l'etnòleg i folclorista català Joan Amades, Folklore de Catalunya, 1950-1969, on es recullen faules, cançons i costums de la cultura catalana. La investigació i el triatge tan concret de Joana d'Arc ha fet dels textos de Joan Amades s'ha fet a partir d'un objectiu clar per al projecte: donar veu a la dona del segle passat i donar-li una nova perspectiva. Una tasca àrdua, però alhora apassionant i reveladora. Joana d'Arc gaudeix d'una residència artística de creació a Fabra i Coat, fàbrica de creació de Barcelona. En la cançó que escoltareu seguidament està acompanyada de la cantant Abril. De Can d'Estisorà, Can d'Estisorà.

0: Joder, ara que arriba ja la, bah, ja la calor ja la tenim a sobre. Ens ha de gust a espais marins.
1: No? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Anar al mar a veure si com a mínim ens refresquem la vista, perquè una altra cosa no ens refrescarem. Ara us presentarem un grup, una banda que va néixer a Formentera al març del 89 i que actualment la formen Bartolomeu Joan Escandell Xumeu, que és veu, guitarra acústica, flauta i tambor, Francesc Ferrer Serra, xico, veu i guitarra espanyola, i Santiago Marí Escandell, Santi, que és la veu. Després d'Uc, el llegendari grup, Uc, sabeu que, vol, que és un Uc és un crit que fan per expressar joia i alegria, i bueno, a vegades per dir que ja he arribat a casa.
1: No tornis a fer que
0: no, ja vaig espantar el Sergi aquell dia.
1: Ni ells s'ho esperava ni jo tampoc.
0: Pues Uc constitueix el grup de música folk molt important, i després d'Uc potser Aires Formant Terenys sí. El segueixen amb una producció discogràfica molt extensa. La seva música és netament mediterrània i parteix de la base instrumental, musical i literària tradicional de l'illa. Els elements inspiradors del seu repertori són els naturals de la seva illa, el mar, la sal, la terra, la gent. Jo posaria també les figues de moro. A partir d'instruments tradicionals com les castanyoles, el tambor, la flauta i l'espadí, fusionen amb altres més moderns, han forjat un so molt personal. L'espadí també, no sé si heu vist mai el camp de la Sibila que porta una espasa, però l'espadí sí. És com una espasa, és un instrument metàl·lic,
1: sí,
0: va, és com un tambor de ferro.
1: Sí.
0: El 1990, Aires Formenteres van gravar a Palma Visc a Formentera. Visc a Formentera. Cançó que amb el temps s'ha convertit en himne de Castilla. El grup, així mateix, ha publicat diversos treballs de llarga durada, com mots i acords per Panyora, Rosa, Mar i Fàlcia, Pàgines enrere, Illa endavant, Ombres de llum, Aniversaires o Mar entre terres. Van ser elegits importants del centenari del diari d'Eivissa al camp de la cultura popular. L'Institut d'Estudis Eivissencs també els va otorgar la menció d'honor de Sant Jordi del 94 i el govern balear els va fer mereixedors del Premi Ramon Llull del 2013. Actuen sovint en festes populars i en diferents escenaris. D'Aires Formenterencs, de l'àlbum Mar entre terres, El meu país.

0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
1: És el moment d'obrir
2: el pot de la confitura.
3: De ressaca de Corpus, I de viatge cap a Berga, no us veureu fixar com canvia el paisatge. En poc més de 15 dies hem passat de l'esplendor dels verds, dels camps, del cereal, al daurat de les espigues que indueixen temps de sega. Al juny, la falç al puny, i enguany serà des del primer dia del mes. I si tot va bé, si no hi ha una gran tempesta que doblegui la canya, veurem com, en acabar la sega, els pagesos mostren un somriure de satisfacció i complaença, doncs el graner es va omplint, i la butxaca també, que ja tocava. Serà un bon any de cereal. Ara és quan es recull el fruit de les pluges de l'hivern. Ja veurem si arriba a qui ha d'arribar, que no és altre que qui va sembrar. Per molts anys! I en arribats a Berga, què és aquesta planta que es veu arreu? És la vidalba, l'herba que acompanya la festa i s'hi identifica. Plens, protegits per allò que ofereix el medi. Hi haurà un noi de Berga que no conegui la vidalba? Planta perenne enfiladissa que rep tants noms com llocs on és coneguda. Clemàtida, herba de llagues, vidalba, vidauba, vertigueres, ridorta...

0: ser que no deu ser del tot dolenta, ja que també s'ha emprat per tractar neuràlgies i dolors d'origen reumàtic. Per tot el que aporta la Vidalba, benvinguda sigui al pot! Igual que seran benvinguts tots els fruits que comencen a sortir a cabassos dels estimats horts. No sé vosaltres, però jo enguany no estic patint gaire per les malures, sobretot fúngiques, que plagues ja vindran. No hem tingut una primavera molt humida ni molt llarga. El que sí que ha afectat molt és aquestes temperatures tan altes que han vingut de cop, que estan provocant la caiguda prematura de la flor, sobretot el tomàquet. En molts casos haurem perdut el primer pom i no ens queda una altra que la paciència i acceptar la situació. Ben orgullosos que estarem dels nostres tomàquets supernaturals sense tractaments. I si voleu aplicar tècniques no invasives per pal·liar aquesta pèrdua, penseu en instal·lar algun tipus de malla per intentar controlar les temperatures tan altes. En aquest cas, podeu optar pels umbracles vegetals, sobretot vegetals, que ja n'hi ha prou de plàstic. I continueu amatents! El paisatge està canviant!
1: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
2: Passi, passi, que veurà el piset. Avui ens ve a veure...
3: Avui ens ve a veure en Josep Gurri, president de la Societat Coral La Lira. Bona tarda.
4: Bona tarda, Ramon.
3: Bé, el ball de cavallets formen part d'una de les expressions més antigues i suggestives de la cultura popular catalana. Presents en festes majors, processons i celebracions tradicionals d'arreu del país, aquests balls combinen dansa, música i teatralitat per recrear amb ritme i color un univers simbòlic que ens connecta amb segles d'històries festiva. Els dansaires porten lligada a la cintura la figura d'un cavall, ricament guarnit amb teles, cintes i ornaments que els permet simular el moviment d'un genet. Acompanyats de la música, sovint dels gallers i tabals, els cavallets executen coreografies plenes d'energia i elegància, dibuixant figures i encreuaments que evoquen desfilades, combats simbòlics o antigues representacions cavalleresques. Els orígens del ball de cavallets es remunten a les celebracions medievals i als entremesos de les processons de Corpus, en què diferents danses i figures escèniques explicaven històries o representaven valors i episodis simbòlics davant del poble. En molts casos, els cavallets s'han interpretat com una evocació del món cavalleresc i de les gestes dels genets, mentre que en altres tradicions també s'hi han llegit referències a antics rituals vinculats al cavall, a l'animal associat a la força, al moviment i la fertilitat. Amb el pas dels segles, aquests balls han anat evolucionant i adaptant-se a cada territori, donant lloc a una gran diversitat de formes, músiques i coreografies. Tot i això, mantenen intacta la seva essència, la celebració col·lectiva, la vitalitat de la dansa i la transmissió d'un patrimoni cultural que passa de generació en generació.

0: Molt bé, doncs, Josep, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tenia especial una peça,
1: sí,
0: que jo crec que ja la coneixes, que és la dansa, la música de la dansa dels cavallins de la lira, que em sembla que l'escoltarem. Deixem una mica de marge. Te n'en recordes perquè tu vas ballar?
1: Sí. Sí, sí, els he portat, els he ballat, no gaire, evidentment, ha sigut excepcional, però sí, sí, ho hem fet.
0: Molt bé. Bueno, anem una mica a la història de com va aparèixer aquesta dansa dels cavallins de la lira al Montornès. Explica'ns com va anar tot això.
1: Bé, això va ser idea d'en Jordi Torres, el mestre que hi havia en l'any 2007.
0: 2007?
1: Sí.

0: que era el centenari de l'entitat.
1: Sí, aviat farà 20 anys, eh, això?
0: Sí.
1: No, 20 anys no, només 15. 2007, 17, 27. No, 27, farà 20 anys.
0: En Jordi va dir, ostres, i si féssim uns cavallets per gaudir més del ball d'esbart que complementa
1: sí.
0: tota aquesta tradició? I amb motiu del centenari vam dir, pues, per què no? I el vam tirar endavant. I el 2007, per obra del taller Sarandaca de Granollers, es van crear aquests cavallets.
1: El Ramon Aumedes,
0: correcte. Llavors, clar, havíem de vestir-ho tot. De vestir, pues, què millor que la dona d'en Jordi Torres ens va crear el vestuari, que està basat en el vestuari dels gegants de Montornès. És els remenses contra els feudals.
1: Sí, seguim mantenint la mateixa història que va fer el Xavier Bertran.
0: Correcte, estava previst així. La coreografia no deixa de ser una batalla dels remenses contra els amos, que la va fer en Jordi Torres, i la música la va crear l'Enric Montsant, que ja havia creat la batalla dels gegants.
1: I l'Enric Montsant també ha fet el Ball de Diables i el Ball del Drac. O sigui, que a Montsant,
0: aquí a Montornès,
1: Déu-n'hi-do.
0: molt bé.
1: Déu-n'hi-do. I llavors, clar, això comença amb l'esbart.
0: Sí.
1: Però l'esbart, quan va començar la lira, l'esbart?
0: L'esbart...
1: El 70...
0: A l'any 79.
1: 79.
0: El novembre del 79.
1: Molt bé.
0: I era dirigit pel mestre Vicenç Torcal.
1: El famós Vicenç Torcal.
0: Correcte. I la primera ballada la van fer, pues, el maig del 80. O sigui, van estar a l'hivern assajant. I el maig del 80, per les festes de l'entitat, van fer la primera ballada.
1: Que era el 75 aniversari?
0: No, el 75 va ser el 82.
1: Ah, val. O sigui, és una mica abans.
0: Ja van començar, sí.
1: Però vull dir que ja anàveu de cara al 75è aniversari.
0: Correcte.
1: O sigui, ja anava una cosa una mica cap enllà.
0: Encaminada.
1: Sí. Molt bé. Sí.
0: Llavors, posteriorment, el Vicenç Torcal es va incorporar en Jordi Torres, que ha sigut el mestre fins als últims dies, i la seva dona, que és la Lluïsa Nebot, que es cuidava també del vestuari, una mica de tot això.
1: Bueno, i més o menys per on vau sortir? Perquè, a veure, els cavallins no són massa prolífics a Catalunya.
0: No són.
1: Antigament hi havien hagut uns quants, se'n van recuperar uns altres, però no n'hi ha masses.
0: Els cavallins van sortir per primer cop el 2007, durant la Festa Major, en el seguici de la Festa Major.
1: 2007.
0: Sí, i van sortir 7 o 8 vegades. Van anar a Sant Climent de Llobregat, a Sant Cugat del Vallès, van anar també a Barcelona un parell de vegades en el marc de la Caminada Internacional de Barcelona.
1: Molt bé.
0: Bé, han anat fent sortides, el que dius tu, poder surten dos cops, tres cops l'any, com a molt.
1: No és gaire habitual.
0: I ara darrerament han sortit, ara en el 2026, després de molts anys d'estar aturats, a la passada de l'Ascensió de Granollers.
1: D'això en parlarem després.
0: Molt bé.
1: Per què? T'ho dic perquè el 12 i el 13
0: sí.
1: va haver-hi una parada i llavors el 12 i el 13 van tornar a sortir.
0: Sí.
1: Que va ser quan l'agafàveu vosaltres, quan els veu agafar vosaltres.
0: Sí, els que no estàvem avasats a l'esbart.
1: O sigui, us veu haver de...
0: Voluntaris, diguéssim.
1: Voluntaris que no formàveu part de l'esbart, per tant...
0: Vam assajar una miqueta al
1: ball. Eren els joves de la lira, sí. que en aquell moment van dir, home, doncs els agafem nosaltres perquè no es quedin aquí aturats, i veu participar el 2013 i el 2012 i 13 al Seguici Popular.
0: Correcte.
1: I em sembla que també vau sortir el primer any en la Cercavila amb els gegants.
0: Sí.
1: Que vau ballar a la plaça Joan Miró.
0: Sí, exacte.
1: Molt bé. Sí. I a partir d'aquí...
0: Ja s'ha acabat.
1: La cosa s'acaba.
0: Van entrar quadres i allà es van quedar.
1: Però per què? Perquè és difícil de portar, o és difícil perquè s'ha d'assajar i s'ha de, bueno, de mantenir un ritme...
0: És una mica tot. Clar, si t'hi fixes, a l'esbart dansaire, cada vegada la gent, aquests seguicis populars i així, si no tens voluntaris o gent que ho faci, cada vegada són més grans.
1: Ja.
0: Portar-los costa lo seu.
1: Costa.
0: Tenen el seu pes. Normalment són cercaviles, després la ballada, i això costa.
1: Què pesa, més o menys?
0: Bueno, deuen pesar 7 o 8 quilos, 7 o 8 quilos. No, no, no, no, tampoc és molt exagerat, però el bueno, fet de dur-lo penjat a l'ombros, a les espatlles...
1: És millor així que no pas portar-lo
0: no,
1: a pes,
0: evidentment, agafat.
1: Està clar, claríssim, és com, no, no. És com els gegants.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, hi ha el suport d'aquí de les espatlles, sí. Per tant, aquí mantens una mica l'equilibri. Amb els cavallets l'equilibri és molt fàcil.
0: És una tira... La passa que amb els cavallets són, és una tira,
1: sí.
0: I poder és més... més dificultós, poder.
1: Perquè deu ser molt estreta.
0: Molt estret.
1: I llavors et fa mal.
0: Clar.
1: Hauria de ser una amplada una mica més d'un pam, o llavors...
0: Sí, després poder seria més senzill portar.
1: Clar, el transport per portar-los a altres llocs necessitava una furgoneta.
0: Imagina't, són 8
1: cavallets. O cotxes.
0: Són 8 cavallets.
1: Ah, 8.
0: És que són 8. I fan un metre gairebé cada un. Vull dir, els has d'apilar amb roba perquè no es,
1: no
0: es marquin,
1: sí.
0: Una amb
1: una
0: altra. És dificultós, no és un transport senzill.
1: Molt
0: tampoc.
1: Bé. Bueno, i l'experiència aquella doncs es va acabar perquè ja no hi havia possibilitat. Sí. I on s'ha guardat aquests cavallets?
0: Aquests cavallets han estat...
1: No sé si dir-li cavallets o cavallins.
0: Nosaltres oficial... sempre li diem cavallins.
1: Sí, però buscant en el món tradicional...
0: És cavallets.
1: Són cavallets, eh?
0: Correcte.
1: Però bueno, és igual, podem
0: sí.
1: dir-ho...
0: Els cavallins de la lira, mira, sembla que sigui més
1: sí,
0: proper.
1: Els de Barcelona es diuen cavallets cotoners, perquè els era del gremi dels que treballaven amb el cotó, i s'han quedat amb el nom de cavallets cotoners. I també se li pot dir així, eh? Vull dir que no hi ha problema. Vull dir que ens podem referir com a cavallets o com a cavallins, o fins i tot cavallets cotoners.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí. Llavors, representa que això es guarda a la lira, allà tancats, ningú se n'en recorda.
0: A l'esbar no els utilitza perquè no s'hi veuen en cor, els hi falta gent,
1: sí.
0: Els hi manca gent, no hi ha un relleu, i això, clar, queden uns cavallets, 8 peces, que tenen el seu valor allà morts. Morts,
1: sí, sí,
0: tancats,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Clar, i això sap greu. I arrel d'això de la passada de l'ascensió és quan s'ha despertat tot això.
1: Si et sembla, escoltem una mica la música del ball, perquè és interessant escoltar les gralles.

0: Molt bé, doncs ara sí. Home, personalment em va fer molta il·lusió, d'alguna manera, perquè no me'n vaig, no me'n vaig assabentar el dia que hi havia la passada de Granollers. Normalment me la miro, no sé què va passar, que no la vaig mirar, i al cap d'uns dies, bueno, em vas dir, tu, els cavallins han sortit a Granollers. Jo vaig pensar, hòstia, això no és qualsevol cosa.
1: No, no.
0: Sí, els cavallins de Montornès van estar amb Cavallins Cotoners de Barcelona, el tanto, que és una passada. El Ball de Cavallets d'Ontinyent, del País Valencià. El Ball de Turcs i Cavallets de Tarragona. Els Cavallets Cotoners de Barcelona, ja ho he dit, i el Ball de Cavallets del Baix Camp i els de Vilanova i la Geltrú. I a més a més van venir també de Mallorca els Cavallets Cotoners també de Palma.
1: De Palma, sí.
0: Home, jo em sembla que és la crem de la crem,
1: Sí,
0: dels cavallins.
1: Realment feia goig,
0: Feia goig.
1: Sí, sí. A més, anàvem al començament del seguici, vull dir que...
0: Anàvem els primers?
1: Sí, els davant de tot, com a locals,
0: diguéssim. Com a locals, sí, com a locals.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'arriba que des de Granollers... suposo que no sé com volíem buscar-ho, això.
1: Bé, això és obra d'en Sergi Nogueira, que és fill d'una veïna de Montornès.
0: Ah, per tant, ja sabia...
1: Que ja sabia que hi havia l'existència d'aquests cavallets.
0: Entenem.
1: A part, que comarcalment no n'hi ha.
0: No, al Vallès no n'hi ha cap.
1: I es va posar en contacte amb mi, primer va venir sa mare, em va preguntar que si podia contactar amb el seu fill, que viu a Granollers, i vaig dir, i tant, només faltaria. I la proposta va ser aquesta, diu, escolta'm, que aquest any la passada la fem amb cavallets, venen cavallets d'arreu,
0: sí, sí.
1: Ostres, i una representació d'aquí, l'única que tenim és la vostra.
0: És el Montornès.
1: I si hi havia la possibilitat de fer una sortida, dic, home, és qüestió de buscar gent que els pugui portar, assajar el ball dels cavallets, i nosaltres us podem cedir la roba, els cavalls, bueno, la música, tot.
0: El muntatge, sí,
1: tot.
0: Sí.
1: I sí, sí, van venir un dia aquí a la Lira, els vam treure, els vam vestir una miqueta... i vam assajar el que és el ball. Per què? Perquè sabessin com era, perquè clar,
0: sí, sí, sí. Bueno,
1: això al cap de pocs dies ja hi havia la passada de l'ascensió.
0: L'entrada a la porxada havia de ser molt ball propi, no?
1: Sí, bueno, sí, és l'entrada i un cop ets allà a dins i pues
0: et presenten i has de fer el ball. Bueno,
1: clar, tot va ser molt improvisat. Va ser compartit entre balladors de l'Esbar de la Lira, que són de Vilanova,
0: sí, sí, sí, ja.
1: I el gent de l'Olla dels Pobres,
0: que són els que organitzen
1: això de la passada.
0: Molt bé.
1: I van ser quatre remenses de l'Olla dels Pobres i quatre
0: de l'Esbar.
1: I jo vaig fer tot el seguici amb ells, fent fotografies i mirant-ho, i tot i la improvisació dels moviments dins de la cercavila, que no és el ball en si, va quedar prou bé.
0: Bueno,
1: sí, no va quedar gens malament.
0: Bueno, es veia el... De fet, són passades.
1: Sí,
0: sí.
1: I es veu la improvisació en algun moment, però bueno, la gent ho veu com... Queden embadalits.
0: Home,
1: i més
0: manera,
1: la canalla, no?
0: Sí, de totes maneres ja ho explica el que van fer... que havien estat molts anys sense activitat, per tant, home, vull dir, la voluntat ja hi era.
1: I tant, la voluntat hi era tota.
0: Bueno, i ara què passa?
1: Bé, ara...
0: Això ha sigut una anècdota i ja ho veurem.
1: Vam fer la ballada i va estar molt, molt, molt correcta, i un cop fet això vaig dir-li a en Sergi, dic, escolta'm, dic, vosaltres sou la colla, l'Olla dels Pobres,
0: sí,
1: sou
0: bé.
1: Gent? Diu, sí, som 30 membres o més i tenim una mulassa i tal.
0: Sí, porten la mula, sí.
1: I li vaig dir, escolta, teniu espai? Jo ja pensant de donar sortida en aquests cavallets que estan tancats.
0: Que es farà molt bé.
1: I sap greu. I va dir, oi tant, i vaig veure les cares d'il·lusió de, dels joves que van venir
0: a
1: provar-los, sí, i assajar, sí, el ball, que vaig dir, ostres, us veieu en cor de fer-lo sortir de tant en tant? Pues sí, ens faria il·lusió. I d'alguna manera d'aquí ha sorgit la sessió que hem fet dels nostres cavallets a l'olla dels pobres perquè em puguin donar sortida, i bueno, els tenim allà a Granollers, sortiran dient que són els cavallets de la Lira de Montornès del Vallès, i si convé alguna vegada, pues, els podrem demanar que vinguin a ballar aquí.
0: Home, això estaria molt bé.
1: Això estaria molt bé, no?
0: Home, evidentment, vull dir que ja que els porten i ja que els hi deixeu sense res a canvi,
1: res.
0: Per tant, home, estaria molt bé, això ara ja s'hauria de parlar, però suposo que tornar a intentar que aquests cavallins surtin al Seguici Popular, que jo penso que això seria el millor que podria passar. Més que res perquè la població torni a recordar que tenim altres entremesos, que no són el drac, que no són els gegants, sinó que també hi ha uns cavallins.
1: Sí, sí.
0: O sigui que seria,
1: són unes figures...
0: Seria fantàstic.
1: Més que tenim aquí en el poble, sí.
0: Molt bé. Doncs, Josep, t'agraeixo moltíssim que ens hagis explicat tota aquesta mena d'anècdota, perquè no sé si la gent de Montornès ho sap. Bueno, els que van normalment a Granollers per l'Ascensió sí que ho deuen saber,
1: suposo.
0: Però la de més població suposo que no ho sap, doncs, que els cavallins han tornat a sortir i que d'alguna manera té una mica de vida. Moltes gràcies.
1: A tu, merci.
2: La Mare dels Ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
0: Molt bé, amics, amigues, esperem que avui us hagi agradat aquest programa. A més, hem tingut el convidat. Recordeu que el Corpus encara no s'ha acabat i que ens retrobarem fins d'aquí dues setmanes. Adéu-siau, Sergi, adéu-siau, Toni!
3: Ràdio Montornès.

0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
0: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
1: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
0: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
1: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sintonizas Radio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir, ça va.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts a una nova selecció d'Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Beach Hoppers, José Padilla, Lanterna, Velvet Dreamer, entre molts altres. Comencem, i el tema que obre aquesta selecció a Espai d'avui és A Night in Torino, de Parafef Stellar. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Emergència, sí?
3: Hola, amb la policia?
4: Digue'm.
3: M'han robat!
4: Què t'han robat?
5: M'han robat el cor.
6: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
7: El meu ja me l'has robat, Mireia.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, programa per tots els públics.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, a la mà apta per tots els públics.